0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. 25 anys sonant amb tu.
0: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.
2: Hey, yo, Big Wave. Yeah. To the mic.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 5 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen, ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: Ràdio Capital. 25 anys.
1: You wanna know more, more, more about me.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys fent Empordà.
3: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital. 20.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. Quina calor que fa.
2: Calor que fa.
1: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que la plataforma veïnal Prou Excuses i els alcaldes del Baix Ter demanen a Territori la creació d'una comissió de seguiment per la millora de les carreteres d'aquesta zona del Baix Empordà. En una reunió a Parlavà entre els batlles i l'entitat s'han concentrat els 13 representants que proposen fer reunions periòdiques cada 4 mesos amb el govern i comprovar quines passes s'estan fent per millorar la xarxa, una xarxa viària que diuen que necessita una posada a punt urgent. En aquest sentit, des de la plataforma recorden que ara fa 6 mesos de la primera trobada amb representants del Departament de Territori i ja hi ha hagut 2 morts més. I les exportacions de les càrnies gironines intensifiquen la davallada i continuen notant l'impacte dels aranzels que la Xina aplica al porc. Segons recull l'estadística del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, al maig les vendes a l'exterior d'aquest clúster han caigut fins a un 38%. El descens contrasta amb la situació que viuen els altres dos sectors considerats motor de l'economia gironina a l'exterior, perquè tant les químiques com els fabricants de maquinària tanquen el mes a l'alça o bé es mantenen. Però amb això no n'hi ha prou per capgirar la balança i en global les exportacions gironines acaben el mes de maig amb números negatius. I la Diputació de Girona ha aprovat l'inici de l'expedient que ha de permetre la seva futura incorporació a l'Energètica, l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya dedicada a la generació i comercialització d'electricitat d'origen renovable i a la gestió de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics. L'acord representa el primer pas administratiu d'un procés que, si culmina favorablement, permetrà que la corporació formi part d'aquesta societat pública. La decisió s'emmarca en aquest compromís de les diputacions per incorporar la transició energètica. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial! A fuego
4: lento tu mirada. Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. A fuego lento rebota. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país. Si tu no estàs aquí, no sé. Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries, música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
7: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
9: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: cançons que quan sonen
1: et fan bellugar els peus.
0: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que la plataforma veïnal Prou Excuses i els alcaldes del Baix Ter demanen a Territori la creació d'una comissió de seguiment per la millora de les carreteres d'aquesta zona del Baix Empordà. En una reunió a Parlavà entre els batlles i l'entitat s'han concentrat els 13 representants que proposen fer reunions periòdiques cada 4 mesos amb el govern i comprovar quines passes s'estan fent per millorar la xarxa, una xarxa viària que diuen que necessita una posada a punt urgent. En aquest sentit, des de la plataforma recorden que ara fa 6 mesos de la primera trobada amb representants del Departament de Territori i ja hi ha hagut 2 morts més. I les exportacions de les càrnies gironines intensifiquen la davallada i continuen notant l'impacte dels aranzels que la Xina aplica al porc. Segons recull l'estadística del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, al maig les vendes a l'exterior d'aquest clúster han caigut fins a un 38%. El descens contrasta amb la situació que viuen els altres dos sectors considerats motor de l'economia gironina a l'exterior, perquè tant les químiques com els fabricants de maquinària tanquen el mes a l'alça o bé es mantenen. Però amb això no n'hi ha prou per capgirar la balança i en global les exportacions gironines acaben el mes de maig amb números negatius. I la Diputació de Girona ha aprovat l'inici de l'expedient que ha de permetre la seva futura incorporació a l'Energètica, l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya dedicada a la generació i comercialització d'electricitat d'origen renovable i a la gestió de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics. L'acord representa el primer pas administratiu d'un procés que, si culmina favorablement, permetrà que la corporació formi part d'aquesta societat pública. La decisió s'emmarca en aquest compromís de les diputacions per incorporar la transició energètica. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
6: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
7: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
8: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
9: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
14: És una d'aquelles cançons que fa estiu. Ell és Marc Cambori, això, Belong Together.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so de Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

marquen mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
6: Esmorzarem pa amb oli i sal.
5: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
7: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
9: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
8: I el manteniment?
9: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
12: La ràdio de l'Empordà. La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.

I segurament aquest artista mai havia sentit a parlar d'ella. Es diu Dasha, ens arriba des dels Estats Units i s'està fent un lloc a la indústria musical amb aquesta cançó que es diu Austin, una cançó viral que sona, evidentment, a la ràdio de l'Empordà.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber, des que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Tens una casa o te'n vols fer una?
5: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
4: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia
5: ho fa possible.
4: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
0: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Ola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Ola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia...

0: assolellada.
1: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
2: Ràdio Capital.
1: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: És estiu. No ho notes? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: on les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
1: Marxo a la platja.
2: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, mou-te en comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
5: Aquest estiu torna El laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb Agri Energia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a Agri Energia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a Agri Energia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. Agri Energia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Lapés.
12: Ara que ja coneixes Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics?
13: Au, va, que t'ho agrairan.
14: Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.
15: Arriba la bitxota amb una d'aquelles cançons que ens alegren el dia. Parlem d'aquesta que es diu Si antes te hubiera conocido. Sona Karol G a Capital.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts.
3: Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni i Torroella de Montgrí impulsen l'augment dels contractes de lloguer al Baix Empordà. La comarca ha registrat un creixement de prop del 10% durant el primer trimestre de 2026. La tendència segueix la recuperació de la demarcació de Girona, però els preus avancen de manera desigual. El sector avisa que encara falta oferta d'habitatge.
4: El programa Arts Escèniques per a les Escoles ha tancat el curs amb prop de 4.000 assistències a Sant Feliu de Guíxols. Les activitats s'han fet al Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer. La iniciativa ha arribat a totes les etapes educatives i han participat infants d'educació infantil, alumnes de primària i estudiants de secundària. També hi han pres part altres grups educatius del municipi.
5: La policia local de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró va detenir divendres una persona amb una ordre internacional de detenció vigent. La policia va fer la detenció en un control preventiu al mercat setmanal de Platja d'Aro. Primer va identificar un vehicle amb 6 ocupants. Eren 3 adults i 3 menors.
6: El risc d'incendi forestal es mantindrà molt alt aquesta setmana a les comarques de Girona. Els bombers mantenen un reforç especial arreu del país. Els serveis d'emergència avisen que Girona té un nivell de risc molt elevat. Només queda un graó per sota del màxim. La situació empitjora per les temperatures altes i la vegetació molt seca.
2: I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimarts.
7: Cel amb moltes clarianes i núvols en augment al llarg del dia. Ambient suau a primera hora, amb màximes de 29 a 34 graus i mínimes al voltant dels 22. Vent fluix. Avui el sol s'anirà amagant més al nord del Baix Empordà. Demà i diumenge, temps més variable. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut.

0: carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli i sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
6: Atenció! Nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Lapés.
9: Si ja t'has comprat el apartamentito en Palamó, escucha Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'estiu.
10: Des del cor de la Costa Brava.

0: conèixer Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics? Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Michiko.

0: millor música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: No és la primera vegada que col·laboren, ni la segona ni la tercera. Ja en porten unes quantes. David Guetta, al costat de l'australiana Sia, amb Beautiful People.

0: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix a entrar-hi.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Mana, mana.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxiloestètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
6: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
8: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
10: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una

de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: Ara que ja coneixes Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics? Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu. International Vibes.
1: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li ve.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 2:15 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Franz Schäfer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat. Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: La millor música del món.
9: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.

0: conèixer Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics? Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Michiko.

0: Música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Avalada per la mateixa Adele, que considera que serà una gran artista. Nosaltres ens hem convençuts. Parlem de Chappell Roan. L'escoltes amb aquest Good Like Babe a Capital.

La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny a presentar aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Marxo a la platja.
4: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial. Qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
9: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
10: Esmorzarem pa amb oli i sal.
9: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
11: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a surfa.es.
3: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
5: Si tu no estàs aquí, no sé.
4: Entrades a sonsdelmón.cat.
6: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
9: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
10: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
9: Quins tractaments fan?
10: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
11: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
13: Del nostre web.
12: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
6: Manamana. Maxil·la Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
8: Manamana.
9: Maxil·la Estètic.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
12: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada.

A Ràdio Capital les tenim totes. Ritmo. Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
10: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Què tal, amics? Bona tarda, som a Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona. Aquesta tarda, la música serà la reina de la festa. I quin tipus de música? Més o menys això.
13: La, la, la, la, la. Life is life.
12: Aquesta tarda dedicarem un homenatge a les cançons d'estiu.
13: It's all a star.
12: És la cançó d'estiu que us porta més bons records?
13: Voyage, voyage. Loin de la nuit et le jour.
12: Sens dubte que aquesta és una pregunta perillosa, perquè una cançó pot fer tornar de cop aquell estiu en què tothom era jove, estava morè i encara no tenia lumbàlgia. Hi ha cançons que porten bon rotllo, olor de crema solar, tardes llargues i nits que acabaven quan sortia el sol. I després hi ha aquella cançó que sona i recorda immediatament que aquell estiu es va ballar amb una persona que avui està bloquejada al mòbil. Perquè l'estiu és això, és calor, gelats, cançons enganxoses i records que semblaven meravellosos fins que es recorda la roba que es portava.
14: 972 313 702.
12: Quina és la cançó d'estiu que us porta més bons records? Aquesta mateixa pregunta la contestaran avui els nostres col·laboradors. Martí Gironell, Albert Fort, líder de Diversiones, i els periodistes Dani Cortés i Carles Ayats. Amics, comencem!
15: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Senyores i senyors, amb tots vostès...
1: Martí Gironell.
0: Hola.
2: Què tal, com estem?
0: Això són els... Saps aquells presentadors nord-americans que quan han de presentar algun show o algun festival amb aquella veu angulada, Ladies and gentlemen, welcome to the...
2: Eh? Ostres, sí, bueno, i a més, jo recordo una vegada aquí a Sant Feliu de Guíxols, que va venir a tocar al camp de Vilardagas, Billy Joel, Joe Cocker, i se sentia la veu de... Ladies and gentlemen, the one and only, Mr. Joe Cocker. I clar, la gent... Uah!
0: Mira, dissabte passat haguéssim disfrutat tu i jo a Cap Roig, ja t'ho vaig dir que vaig anar a veure Enric Asley.
2: M'hauria agradat molt venir.
0: T'hagués encantat. Oh. A més, clar, la gent, jo em pensava, aquí van posarà els clàssics dels 80, què va? Va fer versions gospel, va fer una versió del Highway to Hell dels AC/DC, va cantar el Never Gonna Be...
2: Vaig veure que s'ha posat darrere la bateria, no?
0: Sí, però és boníssim. Aquest tio té 60 anys, però és un... increïble, genial.
2: És un artista total. El que passa és que, clar, nosaltres només el vam conèixer a través de les produccions aquelles de Stock, Aitken and Waitman, del Never Gonna Give You Up, i Together Forever, i tot això, no?
0: Sí. Aquest tio, el Rick Astley, durant un temps va fer ràdio a l'emissora que té més audiència en aquests moments a Gran Bretanya, que és Heart, i feia, em sembla que feia el Morning Show. I és un showman, vull dir que
2: jo t'envejo de manera sana haver pogut anar a veure Enric Astley, perquè a part que hauríem fet un Remember When, això que tant, deies, no? De tota una època dels anys 90, sobretot, que era el rei, no? entre d'altres, però que, hòstia, realment ho trencava tot.
0: Bé, lliguem el tema de la música, perquè avui ja saps quina és la pregunta, Martí. Quina és la cançó d'estiu que et porta més bons records? I per què?
2: Però és que a mi això em costa molt. O sigui, els que hem fet ràdio, i tu ho saps, hi ha moltes cançons que estan lligades a bons records i són cançons que potser no són de l'estiu, però que en aquell estiu et van fer, saps, molt feliç, no? I jo, vaja, és que en tinc moltíssimes, des del Voyage Voyage de Cireles, que dèiem, jo què sé, fins i tot la Life and Kicking de Simple Minds, que llavors ha anat sonant allò a tort i a dret, o el Play Me de Bolero de Fancy, el Brother Louie de
0: Modern Talking, exacte.
2: Sí, però no ho sé, també el Gimme Hope Joanna de Lady Grant, o el Mutatuber dels Pets, que va ser aquella cançó de TV3 a l'estiu, saps? Vull dir, no ho sé, hi ha moltes cançons, i jo crec que avui pots fer un tapís de banda sonora molt, molt xulo a partir de les, no, de les emocions dels oients, perquè clar, hi ha cançons que a més que s'han convertit en himnes i que són eternes, no? Amb el Tarzan Boy de Baltimore,
0: l'espagueti disco.
2: Bueno, és que l'espagueti va fer molt de mal, però alhora recordo la Dolce Vita de Ryan Paris.
0: Sí, aquesta
2: no?
0: sí. Però la Dolce Vita i Ma Qual Idea, sí, però tot l'espagueti disco, i a mi em va cansar. A més, va ser l'època que tots els italians venien a Platja d'Aro. Sí. Escolta, allò, estava a ple d'italians que són molt amables, però vull dir que quan van a la discoteca i és que t'ho fotien tot, no podies lligar ni res, t'ho prenien tot, és que esclar, venien aquí...
2: Normalment a la costa qualsevol guiri t'ho prenia tot, fos anglès, francès, holandès, alemany o anglès. Els d'aquí no hi teníem res a pelar.
0: Clar, en fi.
2: Però com a mínim teníem l'al·licient d'escoltar, no, aquesta música i fer volar la imaginació. Jo recordo també algunes altres cançons o d'autores franceses, per exemple, no? El C'est la vie. És que n'hi ha moltíssimes, no podria fer un... No ho sé.
0: Quin has triat per escoltar?
2: Bueno, és que clar, has de triar un al final. Llavors, com que es tracta de bellugar-se i de recordar coses xules, una cantant italiana, italiana, sí, que tenia uns cabells molt, molt crespats, així,
0: no
2: decolorats.
0: La Sabrina no, eh? Em semblava dir, tenia uns, tenia uns melons que d'allò... No.
2: No, però veus, però el Boys també va marcar un estiu bastant important. No, no, jo em refereixo a una cantant italiana que es deia Espanya, justament, i recordo el Call Me, va ser allò molt, molt potent a la disco.
0: Molt bé. Escolta, Martí, crec que estaràs d'acord amb mi que avui aquesta cançó l'hem dedicat a una persona que s'ha mort, que tant tu com jo l'hem conegut molt, i que també d'alguna manera està lligada a tota aquesta època de ràdio, de cançons de l'estiu, tant tu com jo, a Ràdio Olot, i que és la germana d'un bon amic nostre, que és en Pere Farges. La Gaditos Farges, que durant molts anys va treballar a Ràdio Olot, ens ha deixat precisament avui, i jo crec que és un bon dia per recordar-la. I estic segur que ara mateix aquesta cançó, és que la veig ara mateix, l'estaria ballant en Pere, tu i jo i la Gaditos, tots ballant la cançó, i vaja, que seria la primera de dir, escolta, piti collons i endavant i a disfrutar de la vida.
2: Sí, perquè era una dona, encara em costa parlar en passat, perquè per mi és una dona que per mi era sinònim d'alegria, o sigui, la veies i era l'alegria en potes, no? Per tant, clar, evidentment, aquesta i qualsevol altra cançó, ella, això, tu ja ho saps bé, s'arrencava a ballar. Per tant, un petó molt gran per en Pere, per l'Òscar, el seu fill, i evidentment un record molt, molt gran per la Gaditos Farges.
0: Un petó, Martí, fins la setmana que ve, que vagi bé.
2: Adéu. Que vagi bé. Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Falten 3 minuts per 4:45. Som a Taronja Ràdio, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Quina és la cançó d'estiu que us porta més bons records? A veure els whatsapps. La Clara des de Banyoles. A mi, Bailando, em porta molt bons records. Era l'estiu que vaig començar una relació i sonava a tot arreu, a la platja, als bars, al cotxe. Cada vegada que la sento em torna aquella sensació de vacances i d'estar enamorada. L'Arnau és de Sant Feliu de Guíxols. La meva és La Flaca. Home, gran èxit de Jarabe de Palo. La relaciono amb un estiu que vaig fer un viatge amb amics i que vam acabar vivint 1000 aventures. La portàvem posant constantment i ara quan sona és com tornar a tenir 20 anys. I acabo amb la Júlia de Girona. Diu, jo em quedo amb Wannabe de les Spice Girls. Em recordo els estius de quan era petita, quan ens passàvem tot el sant dia amb les amigues cantant i fent coreografies. És escoltar-la i tornar directament a aquella època.

0: Diamonds in the Stream, a l'èxit de Kenny Rogers i Dolly Parton, que aquí va versionar en català en Tomeu Penya des de ses illes. Com era? Illes dins un riu, exacte, mare meva. Ara no me'n recordava. I després de la publi, Celine Dion. You've set my heart on fire, fill me with love. Serà d'aquí 3 minuts. Fins ara.
1: La música també s'explica, i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat. Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
2: Mana, mana. Maxil·la
3: estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
5: Maxiloestètic. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com. Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

0: 972 313 702.
1: Va, anem a rebre trucades. Anem cap a Girona, saludar la Vicky i que ens digui a veure quina és la cançó d'estiu que li porta més bons records. Vicky, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, Joan. Molt bé, i tu què tal, com va?
1: Doncs aquí, jo en un refugi climàtic, jo no sé en aquests moments a Girona... espera, que et dic jo la temperatura perquè aquí en el mòbil ho tinc tot apuntat. Espera, quina temperatura hi ha en aquests moments a Girona? Què em surt aquí? Què em sortirà? Girona, Girona, on ets? Ara no em surt?
2: Home...
1: Espera, 33 graus, encara.
2: Exactament, exactament. De moment fa caloreta.
1: Molt bé, de moment i per molts moments, ja ho veuràs. I demà encara serà pitjor. Vicky, a veure...
2: Home, esperem que no.
1: Tema de cançons d'estiu. N'hi ha moltes que et portin bons records i que els associes amb una persona, en un moment, en un viatge...
2: Ui, que jo tinc tantíssimes cançons a la memòria que em porten tants de records. Però jo ara mateix el que et diria, perquè estem a l'estiu i, bueno, i comencem l'estiu així amb molta força, jo voldria recordar Boyas Boyas.
1: De Desirless.
2: De
1: Desirless. Està bé.
2: Sí.
1: Te la saps, la lletra? Saps francès, tu, a Vicky?
2: No. M'encantaria, però no.
1: I la lletra te la sabies o no? O la cantaves o només cantaves el Boyas Boyas i prou?
2: Jo xapurreava, el que feia jo és que em sonava.
1: Sí.
2: Amb les amigues ens posàvem i cantàvem el que sentia. Mira, tu, que vols.
1: Està bé. Escolta, i de cara a l'estiu, a quines discoteques anàveu? Anàveu per Platja d'Aro, quedàveu per Girona? On anàveu a fer la patada?
2: No, nosaltres ens quedem a l'urbanització, on anàvem totes juntes.
1: Sí.
2: Vale, i sí que hi anàvem després a la Nova Pèrgola, que te parlo de fa molt de temps.
1: On era?
2: Perquè ara és el Millennium.
1: Ah, o sigui, a Mallorquines, a Sils.
2: Sí. Clar.
1: Ah, sí.
2: Clar. La Nova Pèrgola. Nosaltres anàvem a la Pèrgola.
1: Està bé. I era immensa aquella discoteca, em sembla.
2: Home, era molt gran, molt gran. Bueno, jo la recordo molt gran, clar.
1: Déu-n'hi-do.
2: Després sí que és cert que he anat al Millennium i, bueno, ja sembla tot una mica més petitó, però sí.
1: Està bé, està bé.
2: Era supergran.
1: I allà ballaves el Boyas Boyas.
2: I tant, amb totes les amigues i amics.
1: Molt bé. Vicky, moltes gràcies i salutacions a Girona. Recordem el Boyas Boyas.
2: Igualment, maco.
1: Adéu.
2: Molt bé.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
5: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
2: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Són les 5 i 4 minuts a Ràdio Capital, 95.6, Taronja Ràdio, 94.4. Els dimecres és el dia de divertir-nos, cada dia ho fem, però tenim un motiu per trucar a l'Albert Fort, líder de Diversiones, que ens explica la vida i miracles. El que fan i desfan aquest estiu, que per cert m'han dit que a Vilabertran, la bertranada del cap de setmana passat, va ser un èxit esclatant. Van actuar a Diversiones. Bé, i aprofitant que els dimecres doncs, ens porta un diverhit, doncs seguim la vida i miracles de l'orquestra Diversiones. I com diu la nova cançó de Miqui Núñez, això s'ha de celebrar...

0: Aquesta és la música que fem servir per obrir oficialment la secció de l'Albert Fort i de Diversiones. Hola, Albert, com estàs? Conduint, ja ho noto.
1: Molt bones tardes. Estàs conduint.
0: Sí,
1: ja em coneixes el so del cotxe.
0: Però, a veure, aquesta secció, si no estiguessis conduint, si no utilitzessis totes les possibilitats que ofereix la tecnologia mòbil, no seria el mateix. Tu al sofà, quiet i lligat durant 5 hores, és impossible. Ets el cul d'en Jaumet.
1: Sí, bastant raó tens, sí, sí. No gaire estona si està al sofà.
0: Escolta, abans deia que, vaja, que m'han arribat veus, he llegit cròniques i he vist vídeos per Instagram, que la Bertranada la vau fer grossa, eh?
1: Va anar molt guai, va estar molt bé, hòstia, va... Era un lloc fantàstic, es veia allà a l'església de fons, a més nosaltres, catarres, DJs, bueno, era una nit, va ser una nit bastant completa i un dels concerts de l'estiu, sí, molt contents de com va anar. I com va anar també molt bé diumenge aquí a Palafrugell. Estem molt contents de tot arreu on estem anant a tocar.
0: Ja deia abans que nosaltres fem com el Tour de França, etapa per etapa. Quina és la pròxima etapa de l'Orquestra Diversiones per tots els seguidors? On us han de buscar aquest cap de setmana?
1: Doncs venen dues allò petums, eh? Anem a tocar a Torelló, que és una festa molt xula.
0: Home!
1: A Torelló, Osona, on ens cuiden molt bé, també és un lloc que es peta bastant... Sí. Bueno, bastant no, es peta moltíssim de penya. Això divendres i dissabte anem a Blanes.
0: Home!
1: Que hi anem a... Hem anat a Blanes, però a la festa Petit Agost, i és el primer cop que hi anem a la festa allò dels focs i tot el rotllo aquest que tenen allà a muntar, que
0: sí,
1: es veu que...
0: Sí, és molt maco.
1: Ja marxeu aviat, perquè per aparcar una bogeria de
0: sí,
1: gent.
0: Sí, és una bogeria.
1: Per tant, venen dos concerts d'aquests totxos de gentada.
0: Potents.
1: De foto guapa.
0: Està bé. Albert, saps què estic demanant aquesta tarda? I vaja, és una pregunta feta expressament per a tu. Quina és la cançó...
1: Sorprèn-me!
0: No, aquesta no sorprendrà. Quina és la cançó d'estiu que et porta més bons records? Si haguessis de triar entre tot el repertori que tens, ja sigui de l'Orquestra Diversiones o el teu particular, que no canteu amb l'Orquestra Diversiones, quina triaries? Quina creus tu que és la que dius, aquesta m'ha marcat un estiu, sigui pel motiu que sigui?
1: Hòstia, mira que la pregunta ha sigut llarga i m'ha donat temps per pensar i anava pensant, però és que no te'n podria dir una, perquè... Clar, una cançó dels últims anys pot ser una, però de quan tenia 15 anys i anava amb la bicicleta era una altra. Llavors, no te'n podria dir qualsevol que hi hagi a l'imaginari col·lectiu de cançons del verano, pot ser la meva, perquè la relació no diferents etapes, llavors, tot són etapes i no sé. Per exemple, ara ve el cap, saps aquella cançó de Mojo que es deia Leire?
0: No, no la conec. No la conec. No.
1: Sí que la saps, sí.
0: Potser. Ah, sí. Lady.
1: Doncs aquesta cançó no és molt d'estiu, però la recordo com un dels estius allò de sortir molt i de passar-m'ho molt bé. Aquesta cançó, no sé, per ser original i no caure en tòpics.
0: Està bé. Us imagineu l'Albert Fort a la dècada dels 80 a les discoteques de Platja d'Aro, que devia ser el rei del mambo?
1: Bueno, escolta. A veure, als anys 80 jo tenia, tampoc me feia tan gran,
0: però... El 90, els 90, els 90, els 90.
1: El 90, doncs
0: sí, els 90.
1: Els 80 jo mirava Naranjito, tenia 7 o 8 anys.
0: I no et deixaven entrar a les discoteques, no, amb en Naranjito?
1: Que va, a més, Bosch, que era molt petit, tio, jo era molt baixet. Tots els meus amics els deixaven entrar a la discoteca i a mi em paraven i me deien el DNI, ensenyam el DNI.
0: No
1: creien que tenia
0: 7
1: anys, tio.
0: Ostres.
1: Tu... Molt baixet.
0: Molt bé, escolta...
1: Ara sóc.
0: Sí, alt i...
1: Bueno,
0: sí,
1: creïble, sí. Un tipazo no es pot aguantar.
0: Exacte. Escolta, te'n recordes del que ballaves a... No sé, què anaves, a Camel, a Patxà, a Tiffany's, per on et movies tu, fent mal?
1: Es movíem pel Camel, es movíem pel Marius, te'n recordes el Marius?
0: Sí.
1: Te'n record com es deia aquella, el Maddox era aquella que hi havia
0: sí, el Maddox.
1: Palladium, Patxà, ens ho havien corregut tot.
0: Està bé. Molt bé. Escolta, i aquesta...
1: Saps quina cançó també ara estic pensant? Quina cançó d'estiu?
0: Quina?
1: quan era molt petitó, a la plaça allà al centre del meu poble, Los Pajaritos.
0: Ostres, per això ja fa molt. Home, la Maria Jesús i l'acordeón dels collons, per favor.
1: Aquesta t'agrada més.
0: No, que no, que no, que no, que no. La Pajarito, ti, home, no, no fotem.
1: I mira, o sigui, me'n vaig de Mojo, de Leire, a Los Pajaritos, a Boys and Girls dels Blur.
0: Home, això és una altra
1: quin
0: cosa.
1: Quin espectre que tinc jo.
0: Déu-n'hi-do, eh? L'has d'acabar d'ajustar, sintonitzar. I avui, aquesta cançó que em posaràs de Tequila, la sonava Tequila a les discoteques dels 90 de Platja d'Aro? Oi que no?
1: Jo crec que en algun antro devia sonar, sí. No? Sí, jo crec que sí. Si no, en la discoteca, en els bars que feies la prèvia.
0: Clar,
1: anava així. Primer anaves a fer la prèvia, i ho acabaves de rematar quan ja no t'hi veies de cap ull a la discoteca.
0: Quina cançó has triat i per què, Albert?
1: Bueno, aquesta cançó, que Dime que me quieres, no sé, m'agrada molt. És una cançó, un rock molt senzill i molt simple, però repassant cançons així xules dels 80, també en espanyol, per combinar a vegades l'anglès, el francès, l'espanyol, l'italiano, aquesta cançó i el rock, i que no siguin totes disco, i que no siguin totes melancòliques i totes lleiers, doncs crec que aquesta cançó és, no sé, marca també una generació, i és una cançó que la toqui el grup que la toqui, l'orquestra que la toqui, o la versió que la faci qui vulgui, és una cançó que m'adona molt bon rotllet.
0: Sí, sí. Són argentins, eh?
1: Bueno, ahí lo dejo.
0: Molt bé. Escolta, que vagi molt bé per Torelló, que...
1: Perquè són molt... Segur que ens escolta algun argentí, però em sap greu, eh? Amb tot el cor i amb tota l'ànima. Em sap greu, però som molt pesats amb això del Mundial, i també els ha estat bé una mica de cura d'humilitat.
0: Sí, això tens raó.
1: Per tant, una cançó d'uns argentins, perquè baixi l'eufòria, perquè baixi aquest suflé, i tornem a la realitat. Ja estic fart del Mundial.
0: Apa, adéu, Albert, fins dimecres que ve. Adéu!
1: Ciao!

0: De cap a cap.
1: La combinació perfecta.
0: El que passa dia a dia i la millor música.

0: 972 313 702.
1: Quina és la cançó d'estiu que us porta més bons records? Marc de Banyoles, una cançó que em porta molts records és el Jean-Luc dels Amics de les Arts. Em recorda una nit a un festival al qual vaig anar fa uns anys. En Pere de la Bisbal, Tobogán de Zoo. Sempre que la sento em donen ganes de saltar, em recorda les festes majors del meu poble. Sara de Salrà, sempre que sona al començament I Got a Feeling de Black Eyed Peas, jo i les meves amigues ens posem a cridar com boges recordant una nit a la festa al barri de Poble Nou. I de moment acabo amb en Pol de Girona, diu, cada vegada que sento Esbarzers de la Gossa Sorda de festa em porta a un concert del propi grup al qual vaig anar fa una pila d'anys.

0: I per art de màgia, com el Houdini de la Dua Lipa, arribarà després de la publicitat George Michael. Never gonna dance again. Si la voleu sentir, us haureu d'esperar 3 minuts. Va, que no és res. Tornem ara mateix.
1: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
10: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
9: Quins tractaments fan?
10: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
11: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena, la teva millor versió comença avui.
12: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
13: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
14: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: De cap a cap. Visca la tarda. Dani Cortés.
1: Hola. Ara.
2: Hola, què tal?
1: Molt bé.
2: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé.
1: Estrem més bé avui que demà.
2: Per demà s'intensifica l'onada de calor?
1: Demà es veu que fotrem un pet com una gla.
2: Ai, ai, ai.
1: Però, mira...
2: Això no va bé, eh?
1: No, i a més ja ho deia l'altre dia, n'estic fart de cada dia anar recordant que fa calor, com que ens hi haurem d'acostumar. De fet, des de que hem començat aquest estiu, al mes de, a mitjans de juny, ja tenim onades de calor constantment, o sigui, és el pa de cada dia.
2: Sí,
1: eh?
2: El
1: pa de cada dia.
2: El dia que baixin les temperatures o el dia que plogui, ens sorprendrem.
1: Exacte. Clar, i no afecta solament a les persones, això, vull dir que sí. També afecta als animals. Els gossos, per exemple, les passen molt, molt, molt malament.
2: Clar, m'imagino.
1: I imagina't, doncs, en un territori com és el Ripollès, que fa més fresqueta, que altres animals també surten del seu hàbitat natural i se'n van a un bar.
2: Ja sé per on vas.
1: Sí. Ostres, que bona. Has vist les
2: imatges? Són boníssimes.
1: Una vaca entra en un bar de Ribes de Freser després d'escapar-se d'una explotació ramadera.
2: Doncs sí, va passar dilluns.
1: Que volia un cafè en gel, no?
2: Sí, però va fer-lo ràpid, aquests cafès que fas web, perquè va estar-hi tot just 20 segons, però clar, les imatges són impactants. L'animal va aparèixer de manera inesperada al bar Gusi, situat a l'entrada de Ribes de Freser. És un establiment molt conegut entre els aficionats d'esports de muntanya.

0: Espanya i està decorat amb fotografies i records d'alguns dels millors corredors del món i fotografies de muntanya, igual s'hi sentia com a casa. La vaca s'havia escapat d'una explotació ramadera propera i va arribar fins al bar, va entrar-hi derrapant, les imatges al principi, derrape, i un cop dins va frenar de cop quan va veure que hi havia gent, però va, en les imatges es veu com fa un primer intent d'entrar en una sala, surt, va cap al fons, entra en una altra sala i un dels cambrers se li acosta i diu, ups, i gira, però net, fa una sortida neta. Per on ha entrat, marxa. Sí. És brutal.
1: A veure, m'han sorprès una mica les reaccions de la gent, o sigui, no es van espantar gaire, només un que estava prenent un cafè a la barra,
0: que s'aixeca,
1: però els altres es queden igual. Home, jo m'entro una vaca aquí ara a l'estudi i em foto córrer.
0: És molt bo. És molt bo també el nom que li han posat, Ferdinand, que és aquesta vaca, aquest personatge de dibuixos animats que preferia olorar flors abans que participa en una corrida. Recorda.
1: Molt bé. Doncs baixem del Ripollès i anem a la Garrotxa, perquè Sant Joan les Fonts celebrarà el primer concurs de trencaclosques de la Garrotxa.
0: T'agraden els trencaclosques?
1: Els odio.
0: Jo també.
1: No puc.
0: No, sóc incapaç.
1: No.
0: De trobar...
1: Ni els rubs aquells de Cubi...
0: El cub de Rubi. Res, això veig que ens assemblem. Doncs aquest dissabte arriba el concurs de trencaclosques entre volcans. Allà, és un nom...
1: Original.
0: Sí. I està organitzat per un grup d'aficionades als puzzles de la comarca. Són un grup d'impulsores que havien participat en diverses competicions d'arreu de Catalunya i van decidir organitzar-ne una a la Garrotxa. Hi haurà dues modalitats, a veure quina ens presentem nosaltres. Primer, per equips de 4 persones. No, hauríem de buscar-ne dos més.
1: No.
0: I a les 4 de la tarda, per parella. Mira, no, anem a provar per parella. La mecànica és senzilla. Tots els participants reben exactament el mateix trencaclosques quan comencen la prova. Han d'obrir la capsa, separar les peces i completar la imatge tan ràpidament com puguin. Guanyarà l'equip o parella que acabi abans. Per tant, no n'hi ha prou amb tenir paciència, perquè a vegades els trencaclosques comences, dius... proves i després si veus que no te'n surts ho deixes córrer i el dia següent hi tornes. No, aquí fa falta velocitat, concentració, coordinació i una bona estratègia. La inscripció costa 25 euros pels equips de 4 i 15 euros per les parelles i doncs els guardons no ens han indicat quin serà el guardó, però poder tragar en el públic és construït amb un marc i ja està.
1: Exacte. Escolta, aquests dies qui ho passen malament són els turistes que volen anar pel casc antic del barri vell de Girona, perquè hi ha un hermetisme total, perquè Girona és un plató de cinema i estan gravant la pel·lícula, no sé si com és Rapunzel?
0: Sí, és una versió que va fer Disney de Rapunzel, que és Enredados.
1: Enredados, perfecte. Doncs ha provocat les protestes dels veïns del barri vell de Girona i que vaja, que hi ha merder.
0: Hi ha 500 persones que treballen en la producció. Hi ha cortines, plataformes, decorats medievals per transformar els carrers en escenaris d'una pel·lícula, però hi ha queixes entre els residents i en diversos balcons han aparegut cartells amb imatges com ara que el barri vell és un barri, no un decorat. Els veïns expliquen que el problema no és únicament aquesta pel·lícula, però sinó que en els últims anys han anat augmentant els rodatges, els festivals, grans esdeveniments, i això fa que cada vegada afecti més a la vida quotidiana del barri. L'associació veïnal ha preparat una vintena de cartells perquè els residents els puguin penjar als balcons i també prepara una moció per portar al ple municipal en què demanen que les grans productores tornin a pagar quan ocupin la via pública, perquè cal tenir en compte que els rodatges cinematogràfics poden beneficiar-se de bonificacions o exempcions. Entenc que això en algun ajuntament es pugui fer per atraure gent, però un cop ja estàs consolidat, entenc que no estaria malament que les arques municipals es beneficiessin de tot això.
1: Va, i ara em contestaràs la pregunta d'aquesta tarda. Quina és la cançó d'estiu que tu particularment et posa més bons records? I d'on entens que la buscaré i la posaré?
0: Mira, la fàcil és Summer Cat, la de Billy Vision and the Dancers del primer T'estic dient la fàcil, però no és la que vull que posis, eh? Ah. Però és que mentrestant jo estic buscant com es diu la que vull que posis. Tothom té, molta gent té associada l'estiu amb les cançons d'Estrella d'Am, excepte aquest any, que és una mica més random tot, no? Sí. I la primera va ser Billy the Vision and the Dancers, Summer Cat, però la que a mi més em recorda, em porta més bons records, és aquesta, I Wish That I Could See You Soon, de, si la busques així ja la trobaràs, Herman Dune, però després va haver-ne moltes, eh? You Can Say No Forever, Fantastic Shine, If You Wanna Come Back, It's All Right de Bacins, n'hi ha molts, eh? Però aquesta m'agrada moltíssim.
1: Molt bé. Dani Cortés.
0: Vinga.
1: Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Carla Saló Pujol i avui a les comarques de Girona és notícia que l'investigat per atacar un home a cops de pedra a Sant Martí de Llémena el 18 de gener del 2025 s'enfronta a un jurat popular per assassinat. La plaça 3 de la secció d'instrucció de Girona ha dictat una interlocutòria per transformar les diligències prèvies en un procediment davant del tribunal del jutjat i ha assenyalat per al dia 28 de juliol la compareixença per concretar la imputació. La víctima va morir en un mes després per un tromboembolisme pulmonar i una interlocutòria que recull que, segons les forenses, la causa de la mort deriva de l'enllitament necessari a conseqüència de les lesions patides. El jutjat indica que l'investigat va colpejar la víctima amb la pedra en diverses ocasions, provocant-li un estat de salut crític. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort als 103 anys. L'autor deixa una extensa trajectòria literària i més de 300 títols publicats. Vallverdú va tenir una relació molt estreta amb Sant Feliu de Guíxols. La ciutat el va nomenar fill adoptiu al setembre de l'any 2023. L'escriptor va viure 7 anys al municipi i va residir entre l'any 1949 i l'any 1956. Durant aquesta etapa va crear un fort vincle emocional amb la ciutat i també va establir nombroses amistats entre la població ganxona. Vallverdú va impulsar la literatura infantil i juvenil en català i la seva obra va arribar a diverses generacions de lectors. Canviem de tema perquè les exportacions de les càrnies gironines intensifiquen la davallada i continuen notant l'impacte dels aranzels que la Xina aplica al porc. Segons recull l'estadística del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, al maig les vendes a l'exterior d'aquest clúster han caigut fins a un 38%. El descens contrasta amb la situació que viuen els altres dos sectors considerats motors de l'economia gironina a l'exterior, perquè tant les químiques com els fabricants de maquinària tanquen el mes a l'alça o bé es mantenen. Però amb això no n'hi ha prou per capgirar la balança i en global les exportacions gironines acaben el maig amb números negatius. I fins aquí el repàs de les principals notícies de les comarques de Girona.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi. Capital.
5: De cap a cap, amb Joan Bosch.
6: Au, va, que això ja ho tenim coll avall. Última hora del programa a Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. De quins moments anem cap a Figueres? En Carles Ayats ens recordarà aspectes desconeguts de cançons molt populars als 80 i 90 i que sempre hi ha alguna cosa amagada, curiosa, que ell ens dona a conèixer. I també repassarem activitats i coses que passen aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

0: Carles Ayats.
1: Anem cap a Figueres per trobar amb en Carles Ayats. Hola, Carles, com estàs?
2: Molt bé, i no parlarem de la temperatura, perquè no. Veig que això t'angoixa, i millor parlem de coses positives, d'allò que la gent podem fer aquest estiu aquí a la Costa Brava Nord,
1: molt bé.
2: I de tot el que calgui de la música, si et sembla.
1: M'agrada molt la teva solidaritat. Bé, no és amb mi, és amb tothom, perquè al final ja en tenim, deixa'm ser clar i català, ja en tenim els collons plens. I aleshores...
2: Doncs... Sí, és una d'aquelles converses que ja no és agradable ni a l'ascensor, no?
1: Sí, és allò de quan no saps què dir, parles del temps. S'ha acabat! S'ha acabat!
2: No, val més que callar. En aquests moments val més callar, perquè a vegades els interlocutors bufen.
1: Escolta, va, expliquen coses que passaran a l'Alt Empordà, Carles.
2: Mira, a l'Alt Empordà aquests dies hi ha moltes activitats, us ho podeu imaginar com passa qualsevol estiu, però avui ens fixarem en dues activitats que estan centrades en la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
1: Home.
2: Val? Perquè Gaudí és un dels protagonistes culturals d'aquesta setmana a l'Alt Empordà. Aquest divendres, per exemple, als Jardins de la Societat La Concòrdia de Gollana es presenta El somni de Gaudí, que sabeu que és la novel·la de Foia Valls, però a més m'agradaria recomanar-vos una exposició que es pot veure al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Figueres, una exposició que porta per títol Dalí admira a Gaudí, i que és una mostra fotogràfica que descobreix la profunda fascinació que tenia el pintor de Figueres per l'arquitecte. Hem de recordar, per exemple, que Dalí va ser un dels primers artistes que va reivindicar internacionalment Gaudí, i la seva obra, a la qual considerava com a visionària, radical i profundament moderna. Ho va fer, recordem-ho, perquè això és l'important, a començaments del segle XX, quan encara Dalí no tenia el reconeixement actual i fins i tot quan hi havia veus que demanaven aturar aquella bestiesa de la Sagrada Família, perquè ho veien com una obra que no s'acabaria mai. Doncs Dalí va ser una de les persones que va apostar perquè la gent reconegués el llegat de l'arquitecte. Aquesta és una mostra que està organitzada pels Amics dels Museus Dalí, el seu comissari és Josep Pleià, i a més també hi podreu veure relacions de Gaudí amb l'Empordà. Per exemple, Dalí deia que ell relacionava aquelles formes orgàniques de Gaudí amb les roques del Cap de Creus, i també va ser l'encarregat d'organitzar-ne una difusió que se'n va fer a Nova York. Entre els fotògrafs, del bo al milloret, Man Ray, Francesc Català Roca, Robert Whittaker, Robert de Charns, Ricardo Sanz i Melitó Casals Meli. Per tant, jo crec que si teniu una estona, passeu-vos per Figueres, gaudiu de la ciutat, de tot el que us ofereix i d'aquesta exposició on Dalí admira Gaudí.
1: Perfecte. Doncs escolta, anem per la cançó que has escollit avui i saber curiositats. De quin tema es tracta avui, Carles?
2: Mira, avui porto una d'aquelles cançons que ha tingut moltes vides. D'aquelles que neixen en una època però que no hi queden atrapades.
1: Què vols dir? Cançons que han anat tornant?
2: Exacte. Mira, aquesta, fixeu-vos-hi, neix a finals dels 70. Triomfa als 80, reneix als 90 i encara torna a aparèixer a aquest segle. I tot això amb intèrprets diferents.
1: Però això no ho aconsegueixen gaires cançons, eh?
2: No, bueno, poquíssimes. Mira, perquè per travessar dècades no n'hi ha prou amb tenir un bon ritme ni estar molt ben preparada la cançó. Cal tenir una idea molt forta i aquesta és precisament el que té aquest tema, que ja ho fa des del seu mateix títol. La cançó és Going Back to My Roots.
1: O sigui, tornar a les meves arrels.
2: Sí, aquesta és la cançó i avui ens fixarem precisament amb la versió de Richie Havens que va publicar el 80 en un disc que es deia Connections.
1: Recordem que Richie Havens, conegut com l'home de... és l'home de conegut de Woodstock, del Festival de Woodstock.
2: Sí, i ho és per una història força curiosa. Com sabeu, Woodstock va ser un gran festival que va haver-hi el 1969 i donat que altres artistes no hi podien arribar per culpa d'un col·lapse de trànsit, doncs ell va ser l'encarregat d'obrir. Bé, imagineu-vos que aquest hagués estat un festival de la Costa Brava i una mica el que passaria amb l'APCF durant molts dies aquest estiu, no? Tot queda com una mica col·lapsat, no?
1: Molt bé. I on comença aquesta història, Carles?
2: Mira, comença amb un dels grans noms de la Mountain, en Lamont Doizer. Ell formava part d'aquells crèdits que moltes vegades haurem vist de Holland, Doizer and Holland, que és l'equip que va construir aquell so de la Motown. Ells varen escriure cançons per les Supremes, els Four Tops, Marvin Gaye, Martha Reeve, and The Vandellas, i el 1977 grava la peça original de Going Back to My Roots.
1: Per tant, la cançó ja neix amb molt ADN soul.
2: Sí, sí, és una peça molt ballable, amb fang, una pulsió disco, però que parla d'una cosa molt més profunda, tornar a la família, a la memòria, al lloc que t'explica qui ets.
1: I aquí entra, naturalment, suposo, Richie Havens.
2: Exacte, ell la va enregistrar el 1980 i això és important perquè ho fa abans que els Odyssey la converteixin en un gran èxit l'any següent. La seva versió no aprofita, per tant, aquell hit disco que molts recordarem, sinó que agafa l'original i la porta al seu terreny.
1: I quin és aquest terreny, Carles?
2: Mira, doncs com escoltarem, és espiritual, directe, terrenal, la base té ritme, té groove, però Havens no la canta com una cançó de discoteca, com podríem pensar. Ho fa com una declaració personal.
1: O sigui, com si realment necessités tornar a casa, no?
2: Això mateix. Després, el 81, com dèiem, arribaven els Odyssey i la cançó canviava de dimensió, la feien més lluminosa, més immediata, més pop disco i la portaven al gran públic.
1: Aquesta dels Odyssey, sens dubte, que és la versió que més gent suposo que encara recorda.
2: Sí, va arribar al lloc número 4 al Regne Unit i la història no acaba aquí. Com us he dit, va tenir o ha tingut moltes vides. A finals dels 80, els FBI Project la transformen en Cloud House i creen aquell Rich in Paradise Going Back to My Roots i torna a entrar, curiosament, novament d'una manera forta i contundent a les pistes de ball.
1: Una cançó sobre tornar a l'origen que no para de moure's constantment.
2: Exacte, no es para als 90 i el 2002 una noia, una cantant que es diu Linda Clifford, en fa una nova versió, una mica profunda, potser no és la millor de totes, almenys des del meu punt de vista, i curiosament aquesta cançó, aquesta versió que avui n'escoltarem, torna a aparèixer en el Charles Dance amb aquesta versió de Richie Havens.
1: Per tant, recordem 70, 80, 90 i també 2000.
2: Una ruta que va de la Mountain a Woodstock, de Woodstock a la disco, de la disco al house i del house amb una nova lectura als anys 2000.
1: Doncs aquí la tenim. Carles, fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana vinent, que us vagi bé.
1: Adeu.

0: Eren els Commodores amb el torn de nit, allò que es deia The Night Shift. 7:15. D'aquí uns moments recordarem aquesta cançó dels Pretenders, Brass in Pocket.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Fuego lento tu mirada.
3: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
2: Fuego lento rebota.
3: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
2: Si tu no estàs aquí, no sé.
3: Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Manà, manà.
7: Maxil·la Estètic.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxiloestètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
8: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
10: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: La música també s'explica, i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
13: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Hola, Esmeralda.
1: Bones tardes, Dan.
0: Què tal?
1: Bé, gràcies a Déu, i tu?
0: Bé. Veig que no ha entès la cançó, no, ni s'hi ha fixat, no?
1: Bueno, si m'has posat aquestes cançons d'aquella època, com es deia aquella, la Pajares i les Tesso, no?
0: Sí. Escolti, no anaven segones allò de les Ramona Pechugona i tot això, no. El que passa que aquesta tarda, com bé saps, estem parlant de les cançons d'estiu que us porten més bons records. I he pensat que potser aquesta cançó...
1: Ja ho penso, no anàvem segones, bandido. No. Doncs mira, jo ara te'n diré una que tampoc va amb segones, i que també és d'aquests en Pajares i les Tesso.
0: Què?
1: A veure si te la saps, aquesta. Una que es deia Bellotero Pop.
0: Com?
1: Bellotero Pop.
0: No, la primera vegada que ho sento. Bellotero, què vol dir
1: doncs
0: això?
1: Doncs búscala. Búscala. I saps què és un bellotero, eh?
0: No.
1: Un porta clar.
0: Ah, Bellotero Pop. Un moment.
1: Bellotero Pop.
0: A veure.
1: I és un bellotero, és un porta clar. I tampoc ho dic en segones.
0: Yeah. És aquesta?

0: meva.
1: Ah, ulla també té cultura musical, eh? Oh,
2: ja ho veig, Esmeralda, que estàs al dia, eh? Estàs molt...
1: Escolta aquests mestres de l'Estessa, ulla com cantava, escolta-les.

0: Ah,
1: meva,
0: escolti.
1: Ah,
0: veus
1: què et sembla?
0: Vull acabar...
1: Sembla? Aquest, de totes maneres, amb aquesta manera de cantar i d'actuar que teníem,
0: sí,
1: perquè aquest tot el dia, totes les pel·lícules que feien, eren igual, només miraven tetes i culs. Però, sí, esclar, però sempre feien quedar els pagesos com si fóssim retreçats mentals.
0: Sí, això sí que ho tenien,
1: Sempre era el mateix, venien del poble amb una boina... pantalons de pana, i a veure qui, de tots dos, a veure qui era més normal. I, escolta'm, clar, els que quedàvem aquí semblàvem, bueno, això, semblàvem retreçats.
0: Sí, era increïble.
1: Noia, perdó,
0: ara m'he confós. Noia, sí, sí, era el destape en aquella època, doncs es destapava tot. Però, no m'ha dit...
1: El passen les tetes, els ensenyaven les dones, ells no ensenyaven mai res,
0: Però el que passa que de vegades hi ha homes que fan més tetes que les dones, això ja ho sap també, no?
1: Sí, bueno, i també t'he de dir que per veure en Pajares o l'Esteso d'Espullans valia més veure, com es deien, aquelles entreus espanyoles que sortien d'aquella època, d'aquelles pel·lícules.
0: La Nadiusca,
1: exacte. La Nadiusca, sí. És que hasta a mi m'agradava la Nadiusca. Esclar, i això que jo no soc pas de l'altre barri,
0: Quin barri? Però no és d'Esclanyà, vostè,
1: Sí, home, però vull dir que no m'agraden les dones. Escolta, era de molt bon veure. La massa, pel meu gust, tenia pit de cabreta, però bueno. Sí.
0: A veure.
1: Saps aquesta meta que és així petita i una mica cap a l'aire? Doncs això és un pit de cabreta. Però bueno, escolta, era un top, ja no dic aquella bagassa de la norma dual i tot això, que allò va venir després.
0: Escolta, ara que parles de pit de cabreta, avui aquesta tarda amb en Dani Cortés parlàvem, no sé si has vist a les xarxes el vídeo d'aquesta vaca que s'ha fotut dins d'un bar a Ribes de Freser amb unes tetes que li van penjant, però l'has vist aquest vídeo, que una vaca entrava dintre d'un bar?
1: Me fa gràcia quan dius això de les xarxes, com si jo tingués xarxes aquestes que dieu. Si et deixes les xarxes...
0: No saps què és.
1: L'he vist al Telenotícies, a la TV3, al migdia.
0: Ha sortit al Telenotícies, carai. Sí.
1: Sí, l'he vist al Telenotícies, aquesta vaca. He pensat, hòstia, fos una vaca d'aquestes meues, els hagués desvalifat mitja botiga, ja. Perquè aquestes, a la que te'n descuides, et foten ja llac, que se l'ha que te'n boca al braç.
0: Molt bé.
1: I això que no fan mal, pobretes, no fan mal a ningú.
0: Esmeralda, un petó molt fort, que vagi bé, adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
3: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
2: I el manteniment?
3: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
4: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
5: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
6: Esmorzarem pa amb oli i sal.
5: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
7: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
8: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
9: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
11: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç i il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

direction of the groove.

0: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Marxo a la platja.
4: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, mou-te en comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
7: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
8: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
9: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 22 de juliol tens els quarters posteriors de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
12: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
14: més econòmic del que et penses
13: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
15: Dante.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Mana, mana.
3: Maxi, l'estètic.
1: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
1: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Manà. Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
6: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
7: Si tu no estàs aquí, no sé.
6: Entrades a sonsdelmón.cat.
8: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
9: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció?
10: A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
12: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
13: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
14: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
15: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
16: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
17: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
18: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
19: Avui una jornada plenament assolellada.
20: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
21: Ràdio Capital.
20: Per saber tot el que passa a casa teva.
22: Cançons que quan les sents
23: et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
0: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: El fil invisible. Un viatge sonor per la Mediterrània contemporània.
3: He vist arribar moltes primaveres. He vist vaixells aparèixer a l'horitzó. He sentit llengües diferents ressonar a la vora d'aquest mar. Cada generació ha portat les seves històries, les seves preguntes, les seves cançons. I cada generació ha deixat una petita petjada sobre la sorra abans de continuar el camí. Així ha crescut la Mediterrània, no repetint-se, transformant-se. Avui arriben noves veus, nous noms, noves mirades, però el fil continua sent el mateix, el de les emocions compartides, el de la cultura que passa d'unes mans a unes altres, el de les cançons que encara estan per escriure. Benvingudes, noves veus. La Mediterrània us escolta.
2: La Mediterrània sempre ha estat un lloc d'arribades. Un espai on les històries es troben, on les tradicions es transformen, on cada generació deixa la seva empremta. Les veus que escoltem avui no són les mateixes que fa 100 anys, però comparteixen la mateixa necessitat d'explicar el món, de cantar-lo, d'imaginar-lo. Perquè la Mediterrània continua viva quan apareixen noves mirades, noves paraules, noves cançons. Avui seguirem aquest fil invisible.
1: Benvinguda, benvingut al Fil Invisible, el podcast del Festival Portal Blau. Jo sóc en Sergi Marín i avui parlem d'una nova Mediterrània que s'està obrint pas. Saps? Una de les coses que m'agraden especialment del Portal Blau és que també ajuda a construir trajectòries. Portal Blau fa anys que aposta per una idea molt mediterrània. La cultura com a transmissió, com a acompanyament, com a confiança. I aquest capítol parla precisament d'això, de les noves veus, de les persones que estan començant a escriure la seva història artística i de la importància que algú els ofereixi un espai on créixer.
2: Estàs escoltant El Fil Invisible, el podcast del Festival Portal Blau.
1: Avui ens acompanyen dues propostes que representen perfectament aquesta mirada i que estan presents en l'edició d'enguany, l'Anna Dibori i l'Aranna. Dues maneres diferents d'entendre la música, però un mateix compromís amb la creació, la proximitat, la curiositat i la Mediterrània. L'Anna Dibori construeix cançons delicades i profundament humanes. Cançons que parlen de memòria, de paisatge, d'identitat. Que bé que encaixa, no, al Portal Blau? Amb una sensibilitat pròpia que l'ha convertit en una de les veus emergents més interessants del nostre panorama actual.
2: El Portal Blau sona així.

0: Falten pocs dies, Anna, perquè estiguis al Portal Blau, oi?
1: El 4 de juliol. Espera't que ara potser patino mal hora. No sé si la tens apuntada per allí.
0: Jo tinc apuntat.
1: No, perquè és el típic que em preguntes i dic, jo com que hi he de ser les proves, dic, hosti, jo diria que és a les 8 i mitja, no? 8
0: tu,
1: i mitja?
0: Tu el 4 de juliol actues a les 20 hores al Camp de les Oromes a l'Escala. Veus?
1: Sí,
0: per això ja t'ho dirà.
1: Sí, això sí.
0: Ja t'ho diran.
1: Vale.
0: Arribes
1: vale.
0: al Portal Blau.
1: Molt bé. Ah,
0: per cert, Anna, on estàs ara? Al poble, m'has dit?
1: Ah, mira, doncs, és a Vistabella. Mm. És un poblet que és una pedania de 100 persones al costat d'un poble que es diu La Secuita, mira, allà al costat de l'estació de l'AVE, de Tarragona.
0: Sí, i sí. T'has de moure moltíssim, llavors, per fer la teva trajectòria artística, no? Allò, com és que en allà un poble de 100 persones surt l'Anna fabricant cançons?
1: Doncs mira, jo la veritat és que originalment sóc de Tarragona. Uh-huh. Ara sí que ja fa uns anys que visc aquí al poble, que és, al final és la continuació una mica del llegat dels meus avis, que hi tenen allí una casa. I mira, doncs des d'allí treballo, des de casa, i llavors quan tinc concerts també, clar, jo toco moltes tecles, vaig a cantar, toco en una cobla, faig encàrrecs, composo, llavors, bueno, estic allà i com que al final tinc al costat l'AVE i si no, doncs tinc el cotxe, doncs mira, m'ho vaig apanyant, sí, sí.
0: Se senten els ocells, que guai!
1: Sí, sí, això és una de les avantatges i, bueno, a vegades emprenyen una mica, però no ens queixarem. No. Sí, sí.
0: I al matí de l'estiu sempre estan molt, molt actius. Bueno, arribes al Portal Blau, presentes Lux et Umbra. Què representa aquest disc? Que és el tercer, si no recordo malament, disc de la teva trajectòria. És un canvi total.
1: Sí, per mi és un canvi total. Jo crec que és una mica la culminació. Bueno, no vull dir culminació perquè vull pensar que encara m'esperen altres coses, però sí que un salt bastant notable en el que, pel que fa a la maduresa musical, potser. Clar, jo al final ja fa bastants anys que vaig pel món. L'any que ve, no? Jo a vegades ho explico a la gent, dic, jo l'any que ve fa 10 anys, i la gent, no? A vegades em diu, ostres, no et coneixia.
2: Em canto una cançó.
1: I llavors jo crec que aquest últim disc sí que és un disc on jo emocionalment em despullo molt, sí, on jo ja m'atreveixo a fer més les coses com jo per instint crec que han de ser, que potser no, amb una edat més joveneta i més inexperta, no? Doncs potser em deixo emportar més o potser, jo què sé, visc altres pors, però amb aquest disc sí que toco tecles que fins ara potser no m'havia atrevit. I bé, és una declaració d'intencions, jo crec que és una música que s'apropa molt més al que sóc jo essencialment, així que, bueno, molt, molt feliç d'haver explorat aquesta vida.
0: És absoluta exposició, això. Doncs llavors parlem de les llums i de les ombres que t'han acompanyat en aquests anys que imagino que hauran format part de la creació d'aquest treball.
1: Clar, bé, al final és el que tu dius, no? Pues l'experiència és un grau, la vida, la meva i la de tothom, jo crec que al final està carregada de llums i ombres. Les meves, en aquest cas, les que intento explorar, no són tan ombres com coses dolentalment, sinó emocions potser que de les que no es parlen tant, o, bueno, tendim a relacionar la vida amb coses festives, sobretot la música, no?, últimament. I jo, al final, en aquest disc, volia també enfrontar-me, doncs, això, a la foscor, parlant sobretot de la necessitat, jo crec, de crear un debat també en el panorama artístic sobre aquesta, sobre emocions potser més negatives, de les quals no se'n parlen o que tendim potser a menjar-nos sols, no? A no exterioritzar, i de la importància de fer-ho. I jo, doncs, ho faig de la manera més expositiva que tinc, no?, que és a través de la música.
3: Davant del mar comença una nova història. Festival Portal Blau.
0: Sí. És bastant íntim, llavors. Com puges a l'escenari, aquesta intimitat, quan sou a l'escenari?
1: En aquest cas, aquí al Portal Blau serem dos.
0: Mhm.
1: Serà un concert íntim de tu a tu. Llavors sí que hi ha altres vegades que sí que vaig, o bé vaig això a duet, o bé vaig amb tota la banda. Uh-huh. Potser és la sonoritat més fidel al disc, però bé, sí que el duet em permet, doncs, aconseguir una atmosfera molt més íntima, no? Molt més propera, que això a mi, clar, a mi em va com en ella el dit. Amb la banda també, perquè sí que no marxem d'aquest estil, però crec que, clar, el fet de ser ja un escenari molt més guarnit amb més gent, potser amb el públic també això a vegades crea una miqueta com més de distància, no? I a duet, que serà com presentaré, jo crec que és on la gent més em pot conèixer de prop, totes les vessants, això
0: crec,
1: segur.
0: Jo també ho crec, però hi ha d'haver molta complicitat, no?, amb l'altre 50% que està a l'escenari amb tu, i aquesta complicitat imagino que després es transmet al públic, oi?
1: Clar, jo tinc la gran sort de que tinc uns músics que per mi són com família, que fa anys ja que toquem junts, i sí que al final és el meu projecte artístic, però ells també se'l fan seu, i la complicitat és absoluta amb ells. No són uns músics que digui, mira, avui vens tu, demà vens tu, no, no, són músics que m'han ajudat en la construcció també de la sonoritat del disc, també de l'anterior, també en la sonoritat del directe. Jo dono molta llibertat perquè també expressin el que, segons el domini del seu instrument, aportin el que ells considerin. Llavors jo crec que això es nota molt a l'escenari, sobretot amb l'Adrià, que és amb qui aniré al Portablau, que és ell és l'únic que porta amb mi des del minuto zero, no? Confiant en aquest projecte i acompanyant-me, i clar, per tant, la nostra complicitat a l'escenari és absoluta, no? Que a vegades la gent ens diu, oh, no, deveu ser parella, no? No ho som, però a l'escenari gairebé sí, a l'escenari sí que tenim moltíssima complicitat, i això, clar, això crec que es nota molt.

0: M'havia quedat ara escoltant els ocells. És impressionant.
1: Sí, ahir... Bueno, no sé si és molt emprenyador, que
0: No, no, a mi m'encanta. Ahir, l'entrevista que vaig fer, de fons hi havien, estaven desmuntant i les flycages amunt i avall i un soroll brutal, i ara els ocells, crec que això vesteix moltíssim la realitat del nostre bueno, podcast. És que és així, m'encanta.
1: M'he anat, Anna,
0: de l'entrevista, bueno. Ara he perdut el fil, però bueno, parlant de les emocions, que crec que és el que marquen aquest treball, el Portal Blau és molt emocional i s'impregna molt de la Mediterrània, no? En el teu cas, alguna cosa similar passa?
1: Clar, al final... Jo crec que la meva sonoritat ja veu molt també, a part de l'instint aquest més emocional que tinc, també veu molt de la Mediterrània, però perquè jo al final he crescut amb sonoritats molt d'arrel. Jo vinc del món de la sardana, vinc del món de la cobla, jo sóc compositora de sardanes i jo crec que això sí que, òbviament, quan jo faig els meus treballs més com a cantautora, òbviament, doncs per pròpia sonoritat es distancien, però jo tinc la sensació que al final això, d'una manera més inconscient, s'ha de deixar plasmat, no? Penso en temes que ja per inèrcia doncs em surten girs potser més d'arrel, més tradicional, i bé, bueno, no ho sé.
0: Ja que parlem de proximitat, aquí ho toquem tot, eh? És tema quilòmetre zero, quilòmetre zero. El Portal Blau aposta per artistes, això, de proximitat. Què significa per tu formar part d'una programació com aquesta? No sé si havies estat mai al Portal Blau, si és el primer cop.
1: No, mira, la veritat és que jo no hi havia estat mai, és el primer cop. Amb la gent que he parlat ja m'ha dit que el tocaré és un marc ideal, que jo no hi he estat, però tinc moltes ganes, la veritat, perquè tothom amb qui he parlat m'ha dit, no, és que a més quedarà molt bé amb la teva proposta, que encaixa molt, no? I clar, per mi és un honor, perquè òbviament sí que coneixia el festival i és increïble, i jo crec que el que jo proposo crec que realment pot casar molt bé amb tota l'essència també del festival, però clar, és que jo al final... Els grans artistes sempre veig que venen a aquest festival, no? I jo, que sóc una mica formigueta, que he anat treballant any rere any, ara veure'm aquí, doncs, ostres, doncs t'ho pots imaginar, una il·lusió increïble. Sí.
2: Des de l'Escala i Empúries, el fil invisible.
0: Tu creus que els espais fan que creixi el bolo? Estaràs en un espai xulo, al Camp de les Aromes, no? Allà a l'Escala. Creus que això influencia o a tu te fa créixer o et motiva més?
1: Totalment. Sí? Clar, jo penso totalment. No només l'espai, també crec que és la gent que pugui venir. I jo, quan era més joveneta, sí que sempre ho patia molt, no? I després, amb els anys, me n'he adonat que al final la gent que va veure aquestes propostes ja són gent que venen a escoltar amb carinyo, no? Amb el cor obert, ja saben més o menys què van escoltar, i si a sobre l'espai és agraït i és tranquil, jo crec que fa pujar moltíssim el bolo, crec que fa que tingui una calidesa i una intimitat i un caliu, que a vegades es crea una mica aquesta màgia, no?, que a vegades diem, jo que també sóc així una mica espiritual, no?, dic, ostres, es crea com una atmosfera, no saps ben bé per què, que fa que estiguis allà i diguis, ostres, no?, que bonic això que faig, que bonic haver vingut, o la gent que ha vingut, que bonic aquest vespre, no?, qui escolta música, els ocells, potser.
0: Jo crec que
1: sí, i això se motiva molt. El propi artista, jo crec que també a la gent per consumir més cultura en espais com aquests, en festivals com aquests, jo crec que motiva tothom, oi tant?
0: Home, jo crec que gent... Mira, m'has salvat la pregunta perquè m'havia liat, l'has contestat perfecte. Jo crec que un artista curiós que fa recerca com tu i crea alguna cosa interessant, més nou, que no és el típic, aporta un públic també curiós, així que seguríssim que t'escoltarà tothom amb molt de carinyo, com deies. Parlant d'això, vivim un moment especialment creatiu per la música en català. Bueno, més o menys tothom va pel mateix pal, però tu com veus de salut les noves generacions de músics i compositores catalans i catalans? Tu què opines?
1: Ostres! Bé, jo, clar... A veure, jo el que opino és que hi ha moltíssimes propostes, n'hi ha que són molt interessants i n'hi ha que no tant, però per mi, personalment. Llavors, jo sóc partidària de que crec que es nota molt quan una cosa és gratuïta, no en el sentit econòmic,
0: producte,
1: jo crec que ja m'explico.
0: Producte pur, no?
1: Exacte, i sí, clar, llavors, clar, jo sóc cantautora, jo vinc... Jo crec en la música i en l'art com un espai de reflexió, un espai que pugui aportar noves visions i no simplement un missatge que pugui encaixar amb el moment de l'estiu. No sé si m'explico.
0: Sí, perfecte.
1: Però, bueno, jo crec que també hi ha d'haver espai per músiques que també siguin més desenfadades, no dic el contrari, però sí que el que jo considero és que la música té tendència, almenys en els darrers anys, a haver estat una mica, com ho diria, fast food, saps?
0: Sí.
1: Una mica McDonald's, i mira, i me lo como, i ara pues, també necessitem, jo crec, slow food, no? També necessitem altres productes. Llavors, clar, jo crec que es necessiten més espais per propostes potser més semblants a la meva, no perquè jo no en tingui, ni molt menys, perquè jo no em puc queixar, però sí que crec que hi ha noves generacions que estan aportant projectes molt interessants que, clar, queden potser eclipsats per altres músiques que encaixen molt més en aquest motlle de música ràpida i single i un rere l'altre.
3: Acaben mil històries en un trosset de paper.
0: T'has explicat molt
1: bé. És una mica la meva sensació, sí.
0: Com aquest podcast, és una conversa tranquil·la. Mira, molts festis són, doncs, això, contenidors de programació sense sentit, i el Portal Blau és un festival radicalment humà i està molt ben treballat. Jo penso que fan una tria superequilibrada, no? I donen espai a moltes persones. Si tu haguessis de fer el concert que faràs, el teu bolo del dia 4, al Portal Blau, ens el podries definir una miqueta? Què ens espera?
1: Uf, jo crec que és una sotregada. És un viatge, si t'ho dic així tal qual, eh? Sí, jo crec, bueno, almenys, si més no, la gent em transmet moltes vegades això. Jo sóc una persona molt, molt comunicativa, per dir-ho d'alguna manera, vull dir, molt transparent. No ho vull dir pas com un mèrit, sinó com un fet, que és que jo, al final, el que faig ho gaudeixo molt i jo espero que la gent també, però el que proposo, si vull gaudir i vull que la gent ho gaudeixi, el que proposo és molt humà i és un missatge que ressona molt, com és el que he explicat, en aquest cas és el de l'últim disc d'Eclipsi, que al final no deixa de ser una metàfora emocional, no? De bueno, hi ha un eclipsi, no? I potser doncs, això, les emocions negatives potser s'instauren un temps, però al final passen, no? O han de passar. I viceversa. I clar, a partir d'aquí, clar, toco molts pals. Des de la innocència, des de la infantesa, des de les pors de la infantesa, com ens emmirallem en el passat. Parlo del dol, en aquest cas aquest disc també està molt protagonitzat pel que va ser el meu dol amb la meva àvia. I clar, són temes que és això, que són segons quins festivals, jo entenc que no és l'espai, no, per parlar-ne, però em fa especialment il·lusió aquí al Portal Blau perquè sé que allà potser sí. I no és un concert trist, que la gent no ho malinterpreti. No és trist, però sí que és un d'aquests espais on qui vingui, doncs jo crec que riurà, potser plorarà, potser s'emocionarà, potser no, però tindrà unes vistes increïbles. Així que
0: jo convido
1: tothom a venir.
0: Quina tia, ets una crac. Escolta, però clar, són emocions humanes, vull dir, tothom comprendrà, tothom anirà amb ganes d'escoltar i de compartir. Llavors m'has deixat més o menys clar què s'endú el públic quan marxi després del concert, però digue'm una emoció que t'agradaria que s'emportés. Una, només una, i me la relaciones amb una de les teves cançons que l'escoltarem a continuació.
1: Ostres!
0: A veure si
1: ostres! Pots.
0: Difícil, eh?
1: Molt difícil, eh?
0: Bueno, va, pots dir diverses, però la relacionem amb un tema teu que tu vulguis que jo posi ara mateix per compartir amb
1: tothom. És que jo no crec que sigui tant una emoció. A mi em ve la paraula més com consciència, no?
0: Uh-huh.
1: Consciència del moment, no? De simplement humanitat, no? De dir, mira, he estat aquí, no he estat pel mòbil, he gaudit del temps. I és que no és una emoció, perquè si et dic una emoció, què seria? Alegria, tristesa, nostàlgia. Clar, llavors penso, ostres,
0: una
1: que difícil
0: sensació,
1: perquè en toco tantes.
0: Una sensació, sí. O una, bueno, o un efecte humà.
1: Jo, ostres.
0: Anem a, anem a una cançó, si vols, presenta'm una de les cançons que tu pensis que resumeix aquest eclipsi i aquestes llums i ombres que estàs portant ara mateix als escenaris.
1: Bueno, home, doncs et diré Llum d'hivern.
0: Mhm.

0: massa gran.
1: Sí, que és des de, és una història metafòrica, no? d'un nen que volia fer-se gran, no? I quan és gran, doncs es topa amb tot d'obstacles a la vida i segueix avançant, plorant i segueix fent-se conscient, no?, de que segueix sent aquell nen però en un altre estat, i fins finalment vola. Jo crec que això resumiria bastant bé el que serà aquest viatge.
2: Encaixes perfectament al Portal Blau. Ha estat un plaer parlar amb tu, Anna. T'has explicat superbé. Home, superbé t'has explicat.
1: Home, doncs ho celebro, ostres. Home, bueno, perquè mira que jo pensava que estaria adormida.
2: No, home, no. Tant
1: doncs
2: més desperta,
1: ho celebro, doncs.
2: Més desperta que els ocells,
1: sí,
2: que tens.
1: Sí, m'he fet el cafè abans, eh?
2: Sí,
1: bueno. Sí, els ocells m'han acabat d'espavilar, oi tant?

0: fil invisible que mai es trenca. Festival Portal Blau.
1: Llupi, virula, tro, trompeta, pitosporums florits, pulmonàries, carolines, cineràries, caputxina, nana...
2: Alguns artistes escriuen cançons i n'hi ha que construeixen universos. L'Aranà és una d'aquestes propostes que desafien les etiquetes. Entre la poesia, l'electrònica, la tradició oral i l'experimentació, l'Aranà construeix una proposta artística singular, arrelada a les Illes Balears, una connexió evidentment mediterrània i oberta al món.
0: La música també explica qui som. Festival Portal Blau.
2: Per què li diem això, entrevista Kamikaze Lara?
3: Li diem entrevista Kamikaze perquè estic aquí en un museu barroc a Manresa.
2: Sí.
3: Que just ara hem acabat un bolo i res. I abans de recollir, no, entre el bolo i el recollir, doncs faig una entrevista.
2: Vale.
3: Em sembla que Kamikaze és un bon adjectiu.
2: M'ha agradat molt el concepte aquest. O sigui, acabo de fer un bolo i, bueno, us estem entrevistant. Això sí que t'ho agraeixo moltíssim en primer lloc. Saps que jo sóc de Sant Feliu de Guíxols?
3: Ah, sí?
2: Com l'Anna, sí.
3: Ostres, doncs no ho sabia. I jo visc allà ara també, o sigui que segurament s'haurem creuat en alguna ocasió i no ho sabem.
2: Aquesta unió entre Eivissa i Sant Feliu de Guíxols, tocar el Portal Blau, és absolutament mediterrani. De quina manera us ha influït l'entorn mediterrani a l'hora de crear una proposta tan original com la vostra?
3: Doncs mira, en el millor dels casos, sense adonar-nos, tot el que t'envolta i allò és el que... Bueno, on has anat construint una mica la teva vida, la teva carrera, el lloc on has crescut, o sigui, els referents, no? Al final, tot quan més quilòmetre zero és algú del que fas, doncs més fàcil és que hi hagi algú de tu, no? En allò. Llavors, sí, és una influència que està allà sense adonar-te'n.
2: Què és més, la llum mediterrània o la nit mediterrània, el que podem trobar a la vostra música?
3: Clar, depèn del moment del bolo, saps?
2: Uh-huh.
3: Jo crec que el començament és de dia i ja una posta de sol com aquestes del cafè del mar, no? Al final de tot ens agrada fer una mica un viatge i creiem que el nostre concert ho és, la nostra proposta musical. O sigui que sí.
1: Vull deixar d'anar i d'anar-nos
2: Doncs ens expliques una miqueta que consisteix aquesta proposta, perquè hi ha poesia, hi ha tradició oral, hi ha música electrònica, hi ha loops, hi ha bases, tota aquesta combinació ens la pots explicar una miqueta, Lara?
3: Sí, i tant. A veure, nosaltres aquest espectacle, no, del que estem parlant ara, que és Turmarí, que és el segon projecte en el que estem treballant, bueno, d'alguna forma és com que hem volgut tenir una aproximació a la tradició musical d'Eivissa i Formentera, perquè jo sóc eivissenca. I després perquè, tot i que realment el nostre bagatge musical no és de música tradicional, o sigui, tant l'Anna com jo ens hem format com a intèrprets de música clàssica, ens vam conèixer, de fet, això, estudiant piano clàssic, i d'alguna forma, quan nosaltres vam acabar la carrera i vam decidir que ens dedicaríem a... perquè volíem dedicar-nos a això, érem conscients de que d'alguna forma havíem de, no sé, de trobar quin era el motiu en el qual ens volíem avasar i experimentar, no? Vull dir que la nostra voluntat com a creadores ja era molt això, experimentar. Llavors, la música tradicional d'Eivissa i Formentera era un àmbit molt desconegut per mi, tot i ser eivissenca, i justament per això em va semblar molt, bueno, molt fort no haver descobert fins molt gran el que era el Can Redoblat. I el Cant Redoblat és bàsicament la cançó antiga i tradicional de les Pitiüses, però que està completament, diguem, fora de l'àmbit...
2: Mainstream, no? Més mainstream o més conegut.
3: Sí, és que ja no ni mainstream. Jo mai havia sentit Cant Redoblat, de petita, no? Uh-huh. Vaig viure a Eivissa fins als 18 anys i no sabia i no havia sentit mai a ningú fer Cant Redoblat. Llavors, quan ho vam descobrir, que va ser de casualitat, no?, per internet, vam veure uns arxius dels anys 50 on hi havia aquest tipus de cant i vam al·lucinar perquè vam dir que això sona algo únic, que mai ho havia... Algo que no et recorda res, però que alhora et fa ressonar una cosa, no sé, com algo que ve molt ancestral, no?
2: Sí.
3: I clar, i ens va semblar que això, per aquest jardí d'experimentació que t'explicava abans, era magnífic, no?, poder-nos submergir en això. I un cop comences a mirar aquí, doncs dius, ostres, és que Eivissa és realment és una caixa de sorpreses, no? Perquè tens d'una banda aquesta manera tan singular de cançó, no? Que no passa cap altra banda del Mediterrani, però després també hi ha com aquesta... O sigui, això contrasta amb el fet que Eivissa és mundialment coneguda, no? Per aquesta cultura del club, electrònica i aquella, aquest bressol, no? Que va ser per molts intel·lectuals i molts artistes dels 60 i, bueno, però aquí doncs, vam dir, aquí tenim moltes joguines per poder fer cançons noves.
4: Escolta, i has trobat algú que també estigui treballant aquest aspecte tradicional? Has trobat algú actualment?
3: O sigui, el que sí que hem trobat és gent que està una mica conscienciada en recuperar aquest tipus de cançó, perquè ja et dic que jo no ho hagués sentit mai en 20 anys que vaig viure a Eivissa. No és una casualitat, no? És realment algú que estava completament amagat. Llavors, hi ha gent ara que està doncs, una mica gent jove, no? que recupera o que fa tallers per ensenyar aquest tipus de cant i també doncs, anima gent que redobli, però en aquest àmbit així de donar-li un espai, una dimensió més contemporània, no? D'intentar fer, per dir-ho així, cançons pop o cançons modernes fent servir aquest tipus de tradició, doncs no conec a ningú més.
4: Ja que parles de tradició, dialogueu constantment amb la tradició, però alhora no quedeu atrapades. Com treballeu aquest equilibri?
3: Doncs intentant ser també molt sinceres, jo crec, perquè és això, que nosaltres ens hem aproximat en aquest material des de la curiositat, no? No és algo que jo de tota la vida he estat tocant la flauta, bueno, de fet, els instruments tradicionals eivissencs, sent una dona ja no els hauria de tocar per tradició perquè només els fan homes, no? Uh-huh. Els toquen homes. Llavors, doncs, amb respecte i tenim molt clar que el que nosaltres fem no és reproduir una tradició perquè nosaltres mateixes sentim que l'hem contemplat, no? L'hem assimilat després i ara li estem donant un lloc dins de tot un univers musical que té moltes altres influències, no? Llavors és intentar que això sigui molt clar, que sigui molt coherent, no? Amb la nostra formació. Bueno, i alhora és molt interessant perquè no has de tancar-te a fer una cosa, sinó que has de col·locar-la en un espai molt més ampli.
1: Era un dia de vent, núvols que corrien.
4: Serà molt interessant descobrir-vos en directe al Portal Blau. Et volia comentar que a nivell de música en català noves generacions és un moment efervescent, però en aquesta línia més de curiositat, d'investigar, de retrobar-se amb el passat, creus que també passa això o tothom va a sota cavall i rei?
3: No, està clar que hi ha una mena de, bueno, de tendència ara a fer, no, aquest tipus de feina, de recerca una mica. Jo crec que segurament perquè estem vivim en un món tan globalitzat, no, en el que ara mateix tu pots veure el que passa arreu del món i cada vegada hi ha més, no sé, la sensació de que els cànons són els mateixos per tothom, no? I crec que el fet de que això sigui així fa que la gent necessiti trobar una identitat per trobar algo que a través d'ell pues, realment pugui significar, no? I jo crec que està havent-hi una mena d'expansió en aquesta manera de fer, de buscar en la tradició com fer algo que vagi més enllà també de la tradició però que s'arreli, no? En ella.
4: Potser ens hem enfartat de Starbucks i busquem el cafè del barri, no?
3: Absolutament, sí.
4: És això,
3: aquell
4: oi?
3: Cafè que té aquell gust particular que sí. Més enllà de ser agradable o desagradable és el del meu poble.
4: Exacte, i la gent és la de la teva comunitat, saps? Que t'hi entens. Què significa per vosaltres actuar al Portal Blau, que combina també això, molt de patrimoni, molta arrel cultural i música?
3: Doncs ens fa moltíssima il·lusió, la veritat.
4: Espera un moment. Sí, tot això que se sent és que la Lara acabeu d'actuar a Manresa, m'has dit, en un museu, no? I estan recollint tot el càtering, o què és això? Què és això?
3: No, estic aquí en el pati on hem actuat, que ha sortit perquè a dintre no hi havia cobertura, i estan recollint, doncs, això, la PEA, els cables, les taules... I veus, jo estic parlant aquí, mirant com ho fan tot per mi, que bé.
4: M'explicaves què significava per vosaltres estar allà al Portal Blau, que penso que connecta,
3: sí,
4: no?
3: Sí, molt, molt. Mira, d'una banda, això, doncs, potser és així com molt, molt senzill, però quan toquem a prop de casa, està molt bé. Agafem molt de cotxe i són moltes hores arribar al lloc... muntar, desmuntar, arribar a casa, descarregar, és tot sempre feixuc. Llavors, en aquest sentit, ja això és un puntasso. I després també saber que, doncs això, estarem tocant davant d'un bus de Víctor Català, no? Nosaltres, el primer disc el que vam fer estava tot basat en contes de Mercè Rodoreda, vull dir que, bé, és realment un jardí en el que ens fa molta il·lusió actuar.
4: Quin tipus de públic? Mira, et faré una pregunta doble i anem acabant, que sé que estaràs cansada. Mira, quin públic tindreu? Gent que us coneix o gent que us ve a descobrir? I segona part, què penseu que provocareu en el públic? Emoció, sorpresa, reflexió?
3: Tot el que has dit.
4: Sí?
3: La veritat que és molt fàcil, sí, no, la resposta és que tot això, o sigui, hi haurà gent que ens descobrirà, jo crec que també hi haurà gent que ens vindrà a veure un altre cop, perquè ara ja ens passa això, i és molt emocionant, gent que et diu, sí, vaig veure-us a tal, a tal i a tal, no? I et pot comentar com, fins i tot, no, les 7 diferències. I sí, jo crec que tenim un volum molt dinàmic, la veritat. Hi ha una mica de tot, perquè també ens agrada ficar-hi una mica de cullerada, doncs, a coses d'actualitat, a les Illes, no? Mm-hmm. O sigui, tinc aquesta melodia i vull parlar de coses que estan a l'ordre del dia, no? Hi ha moments de crítica, hi ha moments de risses completament, hi ha moments també intensos de coses desagradables.

0: seca.
1: Viurem aquesta muntanya russa. Me presentes una per acabar? Amb quina vols que acabem aquesta entrevista? Que la deixarem sonar i la presentes tu.
2: Doncs mira, amb una cançó Em demanau, que és el single d'aquest últim disc que estem gravant ara això a Sant Feliu. Aquest disc es diu Tormarí, doncs l'únic single que hi ha ara mateix publicat d'aquest disc és una cançó Em demanau.
1: Així, la Mediterrània sempre ha estat un territori en moviment, un espai on les cultures es transformen, on les idees viatgen i on, per sort, les noves generacions aporten noves maneres de mirar. I potser aquest és el seu veritable llegat, la capacitat de renovar-se sense perdre la memòria.

0: fil invisible. És hora de tornar-li a la Mediterrània tot el que ens ha donat.
1: Les veus que hem escoltat avui ens recorden que la cultura és una conversa que travessa el temps. Una conversa que va començar molt abans que nosaltres i que continuarà molt després. Portal Blau també és això. Un espai on conviuen les trajectòries consolidades i les noves mirades. On el patrimoni conversa amb la creació contemporània. I on cada estiu la Mediterrània continua trobant noves formes d'explicar-se. Gràcies a l'Anna Dibori, gràcies a l'Aranà. I gràcies a tot l'equip del Festival Portal Blau per continuar apostant per la cultura, el talent i les noves generacions. Jo sóc en Sergi Marín. Recordeu que la Mediterrània és herència, però també és futur. Des de l'Escala i Empúries, el fil invisible. The best music from the past.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11. 25 anys.
2: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
0: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La ràdio.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
4: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Hola, som Gemma Recoder, directora a Canet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
0: Ràdio Capital. 20.